0: Bona nit, senyor King Kong.
1: Bona nit.
0: Senyor Astèrix.
1: Què tal? El
0: taxi que hi Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i el patufet. Senyor Charlot, senyor Bèlix i en Pinocho, ve amb la munt.

0: les 12 van arribant la fada bona i la ventafocs i el Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick i l'emperatriu Sisi i en Mortadelo i en Filemón i en Guillem Brown i en Guillem Tell
1: i en Guillem Matreveso,
0: la caputxeta vermelleta, el llop ferotge,

0: Bona nit, senyor King Kong.
1: Bona nit.
0: Senyor Astèrix.
1: Què tal tu?
0: Taxi aquell. Roberto Alcázar i Pedrin. L'home del sac i el patufet. Senyor Charlot.
1: Senyor Bèlix.
0: I en Pinocho vem la mà.

0: 2012 van arribar amb la fada bona i la venta de focs i el Tom i Jerry, la bruixa Calix i el Sirenita Bambi i Moby Dick i l'emperatriu Sisi i en Mortadelo i en Filemón i en Guillem Brown i en Guillem Tell
1: i en Guillem Matres,
0: la caputxeta vermelleta, el llop ferotge,